Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret. Plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
3: Bon dia, bona hora. Aquesta setmana se celebra la Nit del Turisme a Lloret de Mar.

0: La nit del turisme de Lloret celebra aquest dijous una nova edició amb la voluntat, com sempre, d'enfortir les relacions internes del sector turístic, reconèixer el bon fer, el bon treball dels professionals i empreses locals i també estimular la competitivitat del sector turístic de la destinació. L'acte s'organitza de manera conjunta entre Lloret Turisme i el Departament de Promoció Econòmica i tindrà lloc aquest dijous a 8:15 PM al Teatre de Lloret. Avui en parlem àmpliament amb la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich. De la nit del turisme també en parlarem amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan, a qui li preguntem per un reconeixement especial que acaba de rebre fa pocs dies. Es tracta de la medalla de l'Imperi Britànic. Avui parlem de turisme, del principal motor econòmic de Lloret de Mar. Comencem el bon dia, bona hora d'aquest dimarts 22 de setembre, que també oferirà aquests altres continguts. Sobre política, Lloret en Comú organitza una assemblea oberta a tothom aquesta tarda per parlar sobre les ordenances fiscals del 2027 i copsar l'opinió i les propostes de la ciutadania. Ho comentarem amb el portaveu del partit, Frederic Guic. També escoltarem a Núria Perea, perquè la lloretenca participarà al concurs Soc i Seré de 3CAT, que s'estrena demà a la nit a TV3. També donarem veu a Mari Carmen La Cueva, membre del Banc del Temps, per saber quins tallers ofereix l'entitat aquesta temporada i com s'han de fer les inscripcions. I sobre mobilitat, explicarem també que Lloret de Mar tindrà més llicències de taxi per fer front a la temporada alta, una mesura que entrarà en vigor, si tot va com està previst, l'estiu del 2027. També el municipi supera les 13.000 activacions del distintiu de zona verda aquest 2026. En tema de mobilitat, és una de les dades que s'han posat sobre la taula entorn a la celebració d'aquesta setmana de la mobilitat sostenible. Per cert, avui és l'últim dia en què el transport públic és gratuït. Com sempre, previsió meteorològica, titulars de l'actualitat informativa general són més continguts que tenim al llarg d'aquesta pròxima hora. Aquesta és una nova edició de l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, que fem possible Mar Vilamajor, Mar Diva, Maria Joan Comartí i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I en Xavi Segura, que el tenim per oferir la previsió meteorològica. Avui s'acaba l'estiu, de fet, en les pròximes hores. Xavi, bon dia.
2: Bon dia. Aquest dimarts és l'últim dia oficial de l'estiu, perquè de cara a la propera matinada, concretament a les 2:05 del dimecres, entrarem oficialment a la tardor astronòmica. Per tant, canvi d'estació, però el temps no patirà ni un canvi. Continuarem sota els efectes de l'anticicló, amb sol radiant, calma absoluta, ben pocs matisos en el cel, i els que hi hagi serà totalment anecdòtics, potser alguna pinzellada de núvols prims decoratius, també algun núvol baix transitori a primera o a últimes hores, sense pluja a la vista, una setmana marcada per l'estabilitat i amb aquestes temperatures que continuaran altes per les dates. Després del pic de calor d'ahir, avui restarem algun grau aquí a la costa, però en tot cas continuarà l'ambient càlid, amb aires estiuencs, no tan tardorencs com la nova estació que arriba de cara a les pròximes hores. Per tant, migdia de màniga curta, de calor, al matí, a primeres hores i a últimes hores també aquesta fresca. Les nits es van allargant i això fa que la temperatura baixi més durant les hores nocturnes, però continuem amb aquests valors per sobre dels habituals en aquesta època de l'any. I no es veuen canvis importants de moment, almenys fins la setmana vinent. Continuarem tota la setmana aquesta amb temperatures altes, ambient càlid als migdies, sol, sense pluja, i potser de cara a la setmana que ve, més aviat, ja quan comenci el mes d'octubre, doncs pugui haver-hi canvis, amb més cara i ulls, amb risc de pertorbacions, amb més pluja. En tot cas, queden dies i de moment doncs toca gaudir d'aquest temps plàcid i sobretot suar de cara als migdies.
0: Gràcies, Xavi, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar el cel és ben serè, el sol llueix, la temperatura, però... Sí, està molt bé. 18 graus centígrads en aquests moments, la humitat relativa a l'aire del 91%.

0: Són les 8 del matí, 6 minuts. A la ràdio de Lloret de Mar ens posem al dia amb les notícies més destacades de la jornada. Repassem la primera plana del diari de Girona, que podem llegir: temporada alta turística a Girona. L'octubre i el novembre són els mesos en què arriben més turistes i excursionistes a la ciutat. Amb bateria de titulars, el GEC alerta els socis que ha patit un ciberatac. També llegim en esports que la concessió de Fontejau al Bàsquet Girona s'allargarà fins a finals d'any. En educació especial, els presumptes maltractaments al Ventijol de Blanes s'estenen a 17 famílies. I comarques, una jove gironina escapa d'un matrimoni forçat en un viatge a Gàmbia. A peu de plana i en salut, els biaixos de gènere retarden la detecció d'Alzheimer en les dones. Diari Ara, en primera plana, el jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici. També llegim: la inversió estrangera creix a Catalunya molt per sobre de la mitjana espanyola. Els Mossos aparten Colau quan intentava evitar un desnonament. 6 de cada 10 hereus no paguen ni un euro d'impost de successions i només el 10% dels joves parlen català a Barcelona quan fan esport. La imatge il·lustrativa és per Penel López Cruz, l'actriu, que diu que cal cuidar el cap i no perdre el seny. És una entrevista en profunditat en planes interiors, insistim, del diari Ara. La resta de premsa escrita de caire generalista. El tema que domina avui les portades és l'obertura del judici amb jurat popular contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, ordenada pel jutge Juan Carlos Peinado. El tractament de diverses portades varia, perquè tant El País, La Vanguardia, La Razón, El Periódico i El Mundo ho porten a primera línia amb enfocaments diferents. També destaquen la situació política a Alemanya, la crisi de Ceuta, el cas de les joies de Zapatero, la situació de Junts i Puigdemont, i en clau esportiva que Luis de la Fuente hi renova per la selecció espanyola. Així, en la primera plana del diari El Mundo, llegim que el govern desacredita el jurat popular de Begoña abans que sigui escollit i que el seleccionador De La Fuente és una estrella. Diu que quan va pel carrer és com anar amb Madonna. El diari El País: el jutge Peinado obre judici amb jurat popular a Begoña Gómez. També la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges i Units al banc dels acusats. La imatge també de Zapatero i Pedro Sánchez. Diari La Vanguardia: el jutge Peinado envia judici amb jurat a Begoña Gómez. El líder del Partit Popular Europeu va a Ceuta i culpa Sánchez de la regularització. El jutge dona 3 dies a Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies i també compta enrere perquè el Tribunal Constitucional avali que Puigdemont ha de ser amnistiat. Diari La Razón: Peinado envia Begoña Gómez al banc dels acusats en un judici amb jurat i els alemanys abracen els extrems a les urnes davant una gran coalició feble. El Periódico de Catalunya obre dient que Peinado culmina el setge judicial a Begoña Gómez i el Congrés ret homenatge a Pau Casals. Diari ABC: Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges i imatge de Sánchez i Zapatero amb el titular Units per la banqueta. Això pel que fa a la premsa escrita i també de caire generalista. Repassem a continuació el portal informatiu 3cat.cat, el portal digital, obre amb aquestes notícies. El Constitucional dona el tret de sortida a l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de Turull. També és notícia que condemnen a 4 anys de presó una estafadora de l'amor per robar 400.000 euros a un octogenari. Experts de l'ONU alerten que els humans no tenen prou garanties per controlar la intel·ligència artificial. I el tema del dia, el jutge envia a judici amb jurat popular Begoña Gómez per malversació i tràfic d'influència. També és una altra de les notícies destacades. Calama dona 3 dies a Zapatero per justificar d'on provenen les joies trobades al seu despatx. Aturada dels busos a Barcelona entre les 10 del matí i les 5 de la tarda d'avui per debatre noves mobilitzacions. I la veu d'un condemnat per robar coure a les xarxes de trens diu que mentre hi hagi mercat negre no pararan. Notícia internacional. Les principals televisions dels Estats Units deixen de cobrir actes de Trump en protesta pel veto a mitjans. I demanen 25 anys de presó als acusats d'incendiar un furgó policial en les protestes per Pablo Hasél. També és notícia, colònies escolars al marge dels centres, famílies de la pública es mouen per garantir aquestes sortides. I en esports, celebració sonada a Badalona per la Supercopa del Joventut. Aquestes són les notícies més destacades d'aquest dimarts 22 de setembre.
1: Nova Ràdio Lloret. Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
2: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sacaleta. Telèfon 972 36 51 79.
3: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
4: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
5: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
6: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al Món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
7: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Bon dia, bona hora. Ara passa un minut d'un quart de nou del matí. Encetem els temes que hem avançat a l'inici d'aquest informatiu del Bon Dia, Bona Hora. La nit del turisme de Lloret de Mar celebra aquest dijous una nova edició amb la voluntat, com sempre, d'enfortir les relacions internes del sector turístic, reconèixer el bon treball dels professionals i empreses locals i estimular la competitivitat del sector turístic de la destinació. L'acte s'organitza de manera conjunta entre Lloret Turisme i el Departament de Promoció Econòmica i tindrà lloc aquest dijous a 8:15 del vespre al Teatre de Lloret. Ara en parlem. En parlem àmpliament amb la regidora de Turisme i Promoció Econòmica, Cristina Aymerich. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, com es presenta la nit del turisme d'aquest any?
1: Bé, aquest any es presenta com una edició especialment emotiva, perquè a més celebrem el 25 anys de Lloret Turisme. Aquest dijous dia 24 a les 9:30 al Teatre de Lloret, i llavors volem que sigui una nit de reconeixement, però també de celebració de tota la trajectòria del sector, a tots els anys que porten treballant perquè Lloret sigui un referent en el món turístic a nivell de Catalunya i a nivell internacional, i per tant doncs serà una gran nit plena de sorpreses, de bons moments, divertida. Jo sempre ho dic, és una nit de retrobades, de molta gent que està implicada en el sector, i del que es tracta és de fer una miqueta de pinya, de xarxa entre tots, de quan han passat tota la temporada dels mesos més forts de juliol i agost, ens tornem a retrobar, no?, en aquesta nit del turisme. Volem que sigui una nit oberta a tothom, a tots els treballadors, a aquells autònoms doncs, que fan possible que aquesta indústria de la felicitat doncs, sigui possible, i la volem que estiguin presents també en aquesta nit, a tots els professionals que s'hi dediquen cada dia, empresaris del sector, hi hauran també sindicats, diferents gremis, així que doncs, una nit plena, molt maca, crec que serà molt emotiva, com cada any que ho és. I la veritat és que Josep pinta molt i molt bé, i a més, doncs això, si fem el 25è aniversari de Lloret Turisme, encara més.
0: Recordem quins són els principals guardons que es repartiran.
1: Bé, hi ha diferents reconeixements en l'àmbit del sector. Està, per exemple, el professional destacat, i a la comunicació també turística, la trajectòria professional. Després tenim l'establiment emblemàtic i l'emprenedoria, un altre que és també l'ambaixador o ambaixadora local, i com no podia també faltar, la innovació, la sostenibilitat han de tindre també el seu reconeixement, i la projecció internacional i el compromís social. Són premis que doncs, posen en valor aquestes persones, aquestes empreses, aquesta gent que està al darrere, i aquestes iniciatives doncs, que contribueixen a fer doncs, créixer el nostre poble. I la veritat que moltes vegades no és fàcil decidir, jo que estic també a la comissió d'aquest jurat, tots aquests premis, perquè cada vegada doncs, tenim moltíssima més gent. A més, hi ha molt de talent local, també ho haig de dir, i no ens ho posen fàcil, però bueno, pensem que aquest any els premiats doncs, estaran molt bé, i serà una nit doncs, això, plena de sorpreses i molt maca.
0: Qui assisteix a la nit del turisme? És oberta a tothom?
1: Bé, és obert a tothom, això no ens cansem de dir-ho, a tothom que tingui doncs, que pugui treballar doncs, en el sector turístic, no? A tots aquells treballadors doncs, que es formen part d'aquest sector, no? O aquests empresaris, aquest sector és molt ampli, doncs volem que participi tothom, que aquesta retrobada estigui, que formi part tot el sector. L'entrada és totalment gratuïta, el que això sí, per l'aforament del teatre, que pràcticament ho tenim ple, si no s'omple ja aquest cap de setmana. El que sí que han de fer és una reserva prèvia de la localitat a través de la web de Lloret Turisme. ¿Vale? És superfàcil poder-la fer, omplir el formulari i deixar reservada la teva localització en aquesta nit del teatre, de turisme, perdó. I el que sí que doncs, això vull animar a tothom doncs, que vingui, que formi part d'aquesta nit tan emotiva i tan màgica.
0: I per acabar, a banda de l'acte més institucional, hi ha programat també un concert, no? En tenim entès?
1: Sí, el concert no és el mateix dijous. O sigui, el dijous hi ha moltes sorpreses preparades dins de la nit del turisme. Però perquè fem una prèmia el dijous, però després sí que tenim la voluntat de celebrar el que és el Dia del Turisme i poder festejar doncs, aquesta edició tan especial amb el 25è aniversari de Lloret Turisme. I el que fem és el dissabte, dia 26, que tothom s'ho posi en el seu calendari, que ja és com un, també una cosa que fem cada any i que ens funciona molt bé, que és a la plaça de la Vila tindrem un concert d'esguassa que fa música molt variada, música així també molt la nostra, molt familiar, i que fan una miqueta de, doncs, de cloenda de lo que és la temporada forta d'estiu de juliol i agost, i ja, doncs, està preparat perquè la gent pugui gaudir en el concert de dissabte, dia 26, i el que animem és que tota la gent de casa, tots els juretens que vulguin doncs, passar una bona estona, un bon ambient, gaudir tots plegats doncs, del Dia de Turisme, que és això, el dia 26.
0: Doncs ens farem ressò dels reconeixements de la nit pròpiament del turisme. Gràcies a la regidora d'aquest departament, Cristina Aymerich, i molt bon dia.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, a ràdio. Gràcies, Josep.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I, de fet, seguim parlant de turisme, perquè la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, acaba de rebre la medalla de l'Imperi Britànic. El cònsol britànic Lloyd Mylan li va fer entrega del distintiu divendres passat en un acte de l'hotel Rigat Park. El consolat destaca que durant més de 15 anys Keegan ha treballat de manera incansable per donar suport a la comunitat resident britànica i als turistes britànics que visiten Lloret de Mar, i ha tingut un gran impacte sobre les vides dels residents vulnerables i les seves famílies. Recordem que l'any passat Elizabeth Keegan també va ser condecorada pel rei Carles III pels seus serveis als ciutadans britànics a Girona. Doncs saludem Elizabeth Keegan. Molt bon dia.
3: Bon dia, Josep.
0: Felicitats.
3: Moltes gràcies.
0: De fet, volem saber què representa haver rebut aquesta medalla, aquesta distinció.
3: Bé, el que representa per mi doncs és, ja et dic, ho rebo amb humilitat i amb responsabilitat, molt agraïda doncs, de que es posi en valor la feina de servei públic que fem des d'aquí a Lloret, i en aquest cas a la meva persona, i que la voluntat tots aquests anys ha estat doncs, poder estendre la mà i ajudar a les circumstàncies que ha calgut. Amb això, Josep, sovint la gent entén de turisme o del departament de turisme o de les oficines de turisme que hi ha unes persones que reparteixen mapes, però la realitat és que nosaltres ens ocupem de qüestions que van molt més enllà i que acompanyem el viatger en els seus moments més divertits, més feliços, a les seves vacances. Som aquí per tal que la gent doncs, s'ho passi bé, pugui gaudir i desconnectar de la seva realitat. Però la nostra realitat és que ens trobem en casos de circumstàncies molt delicades, de circumstàncies tràgiques, i això és el que ens ha portat, doncs, en el meu cas i a la meva persona, aquest reconeixement.
0: No sé si pots posar un botó de mostra.
3: Sí, especialment. Són el Regne Unit el que planteja són qüestions diverses del meu suport durant aquests anys a la comunitat britànica i als visitants britànics de Lloret, però bé, especialment vinculat a la mort de Luke Freeman el juny de 2019, un nano de 19 anys del qual va perdre la vida a Lloret, i bé, especialment doncs, relacionat amb aquest fet i en l'acompanyament, l'escolta i el suport que vaig donar a la família personalment a la seva arribada aquí, la seva estada en el pitjor moment de la seva vida. Per tant, aquest seria doncs, clarament l'exemple. Hi ha d'altres coses com doncs, estar a disposició per acompanyar els nostres veïns britànics en la sortida de la Unió Europea del Regne Unit, també en casos de persones vulnerables durant el Covid, detectar-les, donar-los suport. Però és evident, Josep, que el fet del juny de 2019 ha marcat un punt d'inflexió.
0: I tant. Val a dir que tens una vinculació personal especial amb el Regne Unit i així ho vas manifestar també en el discurs.
3: Sí, explicava que això, la meva relació amb el Regne Unit no només té aquesta faceta institucional, sinó que és una qüestió personal, no? Els meus pares, com tants altres veïns de casa nostra, van arribar aquí a finals dels 60 a Lloret de Mar, i van escollir casa, el que avui és casa meva, no? O sempre ha estat casa meva, doncs com el millor lloc per fer créixer, per tenir-hi i fer créixer la seva família. Per tant, doncs, els meus orígens britànics formen part també, no?, de la meva història. I això, malauradament, ma mare va morir amb 36 anys i no hi he conviscut mai. Sempre he conviscut amb una família de Lloret, una família catalana, que són els meus pares, però el que és evident és que els meus orígens i les meves arrels doncs, venen doncs, d'aquí.
0: Doncs una vegada més l'enhorabona i a més també volem parlar perquè estem avui aquí a la ràdio de la nit del turisme. N'acabem de parlar amb la regidora. És una cita que se celebren els 25 anys de Lloret Turisme. Déu-n'hi-do.
3: Sí, exacte. En aquesta setmana estem de celebració. També ens agrada explicar-ho d'una manera doncs, que bueno, són més de 100 anys de turisme a Lloret, de l'arribada del turisme a Lloret i de la gestió d'aquest turisme per part del municipi de Lloret de Mar en formats molt diferents. Però sí que la creació de l'ENS Lloret Turisme doncs, es remunta a 2021. I això és el que intentarem explicar. De tota manera, evidentment, a Lloret, com bé diem, i això a través d'una peça audiovisual que tenim preparada per dijous, doncs voldríem compartir tota aquesta història del turisme a Lloret i tancar-ho doncs, amb la creació d'aquesta societat municipal, aquesta empresa pública, que és Lloret Turisme, també coneguda pel seu nom fiscal, Lloret Futur S.A., en la que es va procurar ja fa 25 anys doncs, treballar des d'una faceta professionalitzada, no únicament com a oficina de turisme, sinó com a ens de promoció, comunicació, gestió i màrqueting d'una destinació de referència com és Lloret de Mar.
0: Canviaries alguna cosa d'aquests 25 anys?
3: Home, moltes coses les podríem haver fet millor. Moltes coses les podríem haver fet millor. Ara també et dic, per ganes no ha sigut. És a dir, que en aquest sentit, tot l'equip, totes les persones que hi han estat i que hi són avui, però també dijous hem intentat que el missatge arribés a estudiants en pràctiques, a personal d'estiu, a gent que ha treballat a Lloret Turisme durant molts anys, doncs que arribés el missatge a tothom perquè tothom hi pugui ser en aquesta petita celebració de dijous al Teatre de Lloret. I en aquest sentit, doncs, moltes qüestions de les que està molt orgullosos i molta feina per fer, això és així.
0: Mm-hmm. Igual que hi ha d'haver autocrítica sobre la feina dins del món turístic, el principal motor econòmic de Lloret de Mar, també hi ha d'haver-hi reconeixements i homenatges, no?, en una festa com aquesta.
3: Bueno, precisament per això i pels reptes que té Lloret i perquè tenim gent que no fa les coses bé, cal posar el focus, i això des de que va entrar doncs, el govern actual va voler recuperar aquesta nit del turisme, que per tant enguany, aquest setembre, en serà la seva quarta edició d'aquesta recuperació, perquè s'havia fet fa molts i molts anys a Lloret, que se celebrava la nit del turisme, i és posar en valor la feina de qui treballa per l'excel·lència, per la qualitat, pel compromís social, per cuidar la seva gent, per consolidar els seus equips, per la sostenibilitat, per moltíssimes qüestions en aquest sentit. Són molts, per sort, i sempre és molt difícil d'escollir com a hi ha un gran jurat en aquest sentit, molt divers i transversal, format per sindicats polítics, tècnics, empresaris, etc. I és molt difícil, per sort, perquè hi ha molta gent que fa les coses bé. Però això sí, és posar en valor per davant de tot els que sí que ens estan ajudant a que Lloret sigui una destinació doncs, en constant transformació i en constant millora.
0: Mm-hmm. Doncs, Elisabet Quigan, gràcies per la trucada, l'enhorabona una vegada més per aquesta distinció, i ja m'has dit abans a l'entrevista que no hi havia cap distinció per tractar-te, però en tot cas t'he d'acomiadar com Elisabet Quigan, medalla de l'Imperi Britànic, que això és com a mínim.
3: Moltes gràcies, Josep, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
3: Merci.
2: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon dia, bona hora.

0: Són 8:45 del matí. És temps per la previsió meteorològica. Xavi Segura, bon dia.
1: Bon dia. Aquest dimarts és l'últim dia oficial de l'estiu perquè de cara a la propera matinada, concretament a les 2:05 del dimecres, entrarem oficialment a la tardor astronòmica. Per tant, canvi d'estació, però el temps no patirà ni un canvi. Continuarem sota els efectes de l'anticicló, amb sol radiant, calma absoluta, ben pocs matisos en el cel, i els que hi hagi serà totalment anecdòtics, potser alguna pinzellada de núvols prims decoratius, també algun núvol baix transitori a primera o a últimes hores, sense pluja a la vista, una setmana marcada per l'estabilitat i amb aquestes temperatures que continuaran altes per les dates. Després del pic de calor d'ahir, avui restarem algun grau aquí a la costa, però en tot cas continuarà l'ambient càlid, amb aires estiuencs, no tan tardorencs com la nova estació que arriba de cara a les pròximes hores. Per tant, migdia de màniga curta, de calor, al matí, a primeres hores i a últimes hores també aquesta fresca. Les nits es van allargant i això fa que la temperatura baixi més durant les hores nocturnes, però continuem amb aquests valors per sobre dels habituals en aquesta època de l'any. I no es veuen canvis importants de moment, almenys fins la setmana vinent. Continuarem tota la setmana aquesta amb temperatures altes, ambient càlid als migdies, sol, sense pluja, i potser de cara a la setmana que ve, més aviat, ja quan comenci el mes d'octubre, doncs pugui haver-hi canvis, amb més cara i ulls, risc de pertorbacions, de més pluja. En tot cas, queden dies i de moment doncs toca gaudir d'aquest temps plàcid i sobretot suar de cara als migdies.
0: Gràcies, Xavi, per aquesta informació. El sol ja llueix de totes a Lloret de Mar. El cel el tenim totalment serè. Ara la temperatura és de 19 graus centígrads amb una humitat relativa a l'aire del 91%.

0: Anem a repassar quina és l'actualitat informativa de la jornada. Els titulars que manen dels diaris. Diari de Girona, en primera plana, destaca que la concessió de Fontejau al Bàsquet Girona s'allargarà fins a finals d'any. També es fa ressò que els presumptes maltractaments al Ventijol de Blanes s'estenen a 17 famílies i que una jove gironina escapa d'un matrimoni forçat en un viatge a Gàmbia. Grans titulars per la notícia. El GEC alerta els socis que ha patit un ciberatac. I la fotografia il·lustrativa de primera plana és per la temporada alta turística a Girona. L'octubre i el novembre són els mesos en què arriben més turistes i excursionistes a la ciutat. A peu de plana i en l'apartat de salut, els biaixos de gènere retarden la detecció d'Alzheimer en les dones. Diari Ara. El jutge Peinado envia Begoña Gómez a judici. També llegim que la inversió estrangera creix a Catalunya molt per sobre de la mitjana espanyola i que els Mossos aparten Colau quan intentava evitar un desnonament. També llegim al Diari Ara que 6 de cada 10 hereus no paguen ni un euro d'impost de successions i que només el 10% dels joves parlen català a Barcelona quan fan esport. Més notícies, la resta de premsa escrita de caire generalista. El tema que domina avui les portades és l'obertura del judici amb jurat popular contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. És ordenada aquesta obertura del judici pel jutge Juan Carlos Peinado. El tractament varia segons la capçalera dels diaris amb els seus respectius enfocaments. El Mundo destaca que el govern desacredita el jurat popular de Begoña abans que sigui escollit i declaracions de la Fuente, del seleccionador de futbol, diu que és una estrella perquè va pel carrer com qui va al costat de Madonna. El País, en primera plana, el jutge Peinado obre judici amb jurat popular a Begoña Gómez. I la Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges. Diari La Vanguardia. El jutge Peinado envia judici amb jurat a Begoña Gómez i el líder del Partit Popular Europeu va a Ceuta i culpa Sánchez de la regularització. També és notícia a La Vanguardia que el jutge dona 3 dies a Zapatero perquè aclareixi l'origen de les joies. I compta enrere perquè el Tribunal Constitucional avali que Puigdemont ha de ser amnistiat. Diari La Razón. Peinado envia Begoña Gómez al banc dels acusats en un judici amb jurat i els alemanys abracen els extrems a les urnes davant d'una gran coalició feble. Diari El Periódico de Catalunya. La mateixa línia. Peinado culmina el setge judicial a Begoña Gómez i el Congrés ret homenatge a Pau Casals. Diari ABC. Moncloa demana al jurat del cas Begoña que corregeixi els jutges. Imatge de Sánchez i Zapatero amb el titular Units per la banqueta. Ens traslladem ara al portal informatiu 3cat.cat. El portal digital destaca les següents informacions. El Constitucional dona el tret de sortida a l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de Turull. També és notícia que condemnen a 4 anys de presó una estafadora de l'amor per robar 400.000 euros a un octogenari. Experts de l'ONU alerten que els humans no tenen prou garanties per controlar la intel·ligència artificial. I, sens dubte, el tema del dia, el jutge envia a judici amb jurat popular Begoña Gómez per malversació i tràfic d'influències. També és notícia al 3cat.cat. Calama dona 3 dies a Zapatero per justificar d'on provenen les joies trobades al seu despatx. El magistrat cita declarar les filles de l'expresident del govern espanyol el 30 de novembre. Aturada als busos de Barcelona entre les 10 del matí i les 5 de la tarda d'avui per debatre noves mobilitzacions. I la veu d'un condemnat per robar coure a les xarxes de trens es fa viral. Diu que mentre hi hagi mercat negre no pararan. També és notícia que les principals televisions dels Estats Units deixen de cobrir actes de Trump en protesta pel veto a mitjans. I demanen 25 anys de presó als acusats d'incendiar un furgó policial en les protestes de Pablo Hasél. Les colònies escolars al marge dels centres, també és notícia. Famílies de la pública es mouen per garantir les sortides. I en esport, celebració sonada a Badalona per la Supercopa de la Joventut. Després de gairebé dues dècades d'espera, l'equip verd-i-negre ha ofert un nou títol a l'afició. Aquestes són les notícies més importants de la jornada.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Passen 8 minuts de 2:15 del matí. Seguim a l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. I ho fem parlant ja de l'Ajuntament que treballa les ordenances fiscals del 2027. Per copsar l'opinió dels ciutadans respecte a aquestes ordenances fiscals, Lloret en Comú convoca una assemblea oberta a tothom avui, aquesta tarda, a partir de les 7 i al puntet de l'Avinguda de Vidreres. Allà s'hi exposarà la proposta dels comuns i es prendrà nota de les propostes que facin els veïns que hi assisteixin. Escoltem ara mateix una entrevista que han registrat la nostra companya Maria Joan Comartí.
2: En parlem amb el portaveu de Lloret en Comú, Frederic Guic. Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Per què des de la formació s'organitza aquesta assemblea?
3: Doncs entenem que les ordenances fiscals que tots els lloretencs i lloretenques doncs, ens toca pagar, doncs, creiem també doncs, que se'ls ha de posar una mica més de llum en aquesta foscor administrativa que a vegades hi ha, i creient doncs, que també se'ls ha de fer partíceps de les ordenances i del que es decideix el consistori.
2: A l'assemblea es presentarà el que és la proposta del govern municipal per les ordenances que s'han d'aprovar aquest any de cara a l'any que ve?
3: Es presentarà, que hi ha com a govern municipal, les aportacions doncs, que nosaltres com a partit polític a govern doncs, fem, i també doncs, es recollirà les inquietuds dels veïns i veïnes.
2: Està oberta a tothom aquesta assemblea?
3: Sí, clar que sí, està oberta a tothom. No, nosaltres aquesta trobada ho fem per a tots els lloretencs i lloretenques, independentment de les seves inquietuds polítiques, doncs creiem que han de aportar i han de saber doncs, què es tracta les ordenances fiscals.
2: I per Lloret en Comú, què seria el més important de cara a aquestes ordenances fiscals pel 2027?
3: Sobretot l'atenció a les persones. Sabem de les dificultats econòmiques que estan passant moltes famílies. Estem en una crisi, tot i que sembla ser cavallada, sembla que no passi res. Doncs realment doncs, hi ha moltes famílies, que moltes persones que ho estan passant malament, i crec que aquestes ordenances fiscals han de ser sensibles amb les necessitats d'aquestes persones.
2: I se sap quan es debatran ja? Quan es portaran a ple?
3: No se sap encara quan es portaran a ple. Sí que ja hem començat doncs, a les converses nosaltres amb els companys de govern i amb altres partits doncs, que ja s'ha parlat d'aquestes doncs, ordenances fiscals i s'espera doncs, a les seves aportacions. Nosaltres, almenys nosaltres com a Lloret en Comú, tal com ho fem amb les persones, amb els lloretencs i lloretenques, també ho fem extensiu en els altres partits del consistori.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Frederic Guic, com a portaveu de Lloret en Comú. Recordem, avui a les 7 de la tarda, al puntet, aquesta assemblea per presentar o per parlar de les ordenances fiscals oberta a tothom. Moltes gràcies per atendre'ns a la ràdio i molt bon dia.
3: Molt bon dia, Maria.
1: Bon dia, bona hora.
0: Canviem totalment de tema, 3 minuts i arribem a 3 quarts de 9. La lloretenca Núria Perea participa a la nova edició del concurs Soc i Seré de 3CAT que s'estrena aquest dimecres. En aquest concurs, 100 aspirants s'enfronten entre ells per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. Núria Perea havia gaudit molt de la primera edició com a espectadora i quan va veure que anunciaven el nou càsting s'hi va presentar sense pensar-ho.
4: Jo havia vist l'edició anterior del Soc i Seré i és un programa al que vaig gaudir moltíssim veient-lo com a espectadora. Vaig riure, em vaig emocionar, vaig aprendre moltes coses. A més, trobava que era un programa que estava molt ben fet a nivell de, no sé, com estava fet el programa, no? Com amb molta sensibilitat. I recordo com el moment exacte de veure l'Àngel Llàcer en pantalla dient sobre el càsting per la segona temporada, tal qual, i jo dir, així em veu alta sopant, m'hi presento.
0: Durant la competició, el concurs posa a prova la intel·ligència, l'agilitat i també l'estratègia dels concursants. A través de diferents reptes, els aspirants sucumbeixen a la pressió i l'exigència d'un joc que no perdona. Una experiència que la Núria assegura que ha estat de 10 i la recomana moltíssim.
4: Crec que l'experiència ha superat qualsevol expectativa. És veritat que anava allà sense imaginar-me gaire res, només sabent el que havia vist com a espectadora, però sense cap mena de dubte ha estat una experiència increïble, m'ho vaig passar molt, molt, molt, molt bé i a més m'ha servit per aprendre moltíssimes coses d'arreu del territori, conèixer gent de zones superdiferents amb qui he tingut la sort de crear una amistat a partir d'aquí, o sigui, una experiència de 10 i molt recomanable, o sigui, sense cap mena de dubte repetiria l'experiència sense pensar-m'ho.
0: Tot i que del concurs en si ens en pot avançar poca cosa, la lloretenca creu que a la pantalla hi veurem una Núria divertida i genuïna.
4: Veurem una Núria divertida, un punt competitiva, però des del treball en equip, perquè és un programa que es treballa molt en equip i això és molt guai. I no ho sé, genuïna també, que es deixa sorprendre perquè passen coses molt divertides al programa i que les nostres reaccions, al final, com que no sabíem res, eren com molt genuïnes del moment de sorpresa màxima.
0: Tal com recorda la Núria, més enllà de gaudir de l'espectacle, el concurs també permet que els espectadors, des de casa, posi a prova els seus coneixements mentre aprenen i descobreixen curiositat sobre la nostra terra. I és que el centenar d'aspirants que hi participen són de perfils molt diversos i això, segons la lloretenca, és un altre dels atractius del programa.
4: Feies pinya en un mateix equip amb persones que podrien ser el teu pare, el teu avi o el teu cosinet petit, no?, d'alguna manera, i que algunes tenien accent de Lleida, d'altres de Girona i d'altres, no ho sé, de Tarragona o de Reus o no, del que sigui. I alhora cadascú tenia les seves pròpies vivències i coneixia coses diferents i tothom remava cap a un mateix sentit, no? Tothom volia com intentar passar a la següent fase, superar aquella prova i anar tirant endavant. I això és molt guai. Crec que és també el que ens ha quedat després del programa, no? Tenir com vincle amb gent, això, gent de llocs diferents, d'edats diferents.
0: Després d'enviar la seva sol·licitud al càsting i anar passant proves, la Núria reconeix que va tenir algun moment de dubte i de vergonya. Un cop viscuda l'experiència, però, està molt agraïda d'haver-se tirat a la piscina.
4: Vaig començar a reflexionar i vaig dir, ostres, ostres, ostres, quina vergonya, no? Sortir en pantalla, sortir TV3, a saber qui ho veu. Núria, Núria, Núria. Algú t'hauria de frenar a vegades, no? Els deia a la meva família, és que a vegades m'hauríeu de dir que no cal. Però després de viure l'experiència, clarament penso, quina sort que ningú et va frenar i quina sort que... Perquè un cop allà la vergonya se'n anava totalment, t'oblidaves de que hi havia càmeres.
0: La segona temporada en què Àngel Llàcer l'acompanyarà Diana Roig s'ambienta a la colònia Rossinyol de Manlleu. La Núria serà una de les aspirants que lluitarà per aconseguir el premi, que aquest cop puja a 50.000 euros. L'estrena és aquest dimecres a les 10 de la nit per TV3 i la plataforma 3CAT.
1: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Més temes. El Banc del Temps encara una nova temporada de tallers oberts a tothom. Després de les vacances d'estiu, el secretariat ja ha tornat a obrir el despatx de l'entitat ubicat al primer pis de la biblioteca. Una representant del Banc del Temps, Mari Carmen La Vega, explica que les propostes comencen el mes d'octubre, però que les inscripcions ja estan obertes.
5: Volvemos de nuevo a abrir el despacho situado en el primer piso de la biblioteca, donde tendréis atención presencial martes y miércoles de 18 a 19 horas y viernes de 11 a 12 horas. Os ofrecemos las actividades que tenemos programadas. Empiezan en octubre, pero ya podéis hacer las inscripciones.

0: Los talleres de idiomas. Martes, conversación en inglés. Miércoles, charradas y punch, conversación en catalán. Viernes, conversación en francés, conversación en castellano, jocs de taula. Y recordad que todos estos talleres son gratuitos.
1: Mari Carmen La Vega posa èmfasi en que el Banc del Temps està obert a qualsevol proposta de taller que vulgui fer els usuaris.
0: Tenemos talleres de un solo día, como maquillaje para niños en carnaval o mercado de segunda mano. ¿Tienes una idea? Cuéntanos. Podemos hacer un nuevo taller.
1: El despatx està obert cada dimarts i dimecres de 6 a 7 de la tarda i divendres d'11 a 12 del matí. Les inscripcions es poden fer a través del correu electrònic bancdeltempslloret@gmail.com.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
1: Canviem totalment de tema, 11 minuts i arribem a les 9 en punt del matí. Lloret de Mar tindrà més llicències de taxi per fer front a la temporada alta. Una mesura que entrarà en vigor, si tot va bé, i com està previst, l'estiu del 2027. L'Ajuntament, de la mà del Gremi de Taxistes, treballa perquè, a partir de la propera temporada, el municipi pugui disposar del doble de llicències durant els mesos de més afluència de gent al municipi. D'aquesta manera, la flota de 41 taxis que operen tot l'any podrien haver-n'hi fins a 82. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, explica que la idea és que els taxistes de Lloret, que ho vulguin, puguin sol·licitar una nova llicència per als mesos més forts.
3: Una estacional per cada llicència municipal, això ho tenim molt clar, o sigui, tot taxista que tingui una llicència municipal podria tenir una estacional. Ara estem acabant d'acabar de tancar les bases amb els taxistes, amb el gremi, això anirà al Consell del Taxi de Girona, ho ha d'aprovar, i quan s'hi donen l'okay, pues ja està, a partir d'aquí, ordenança del taxi, i esperem, estem treballant, l'objectiu del treball és que l'estiu del 2027 pugui estar funcionant.
1: La petició de reforçar el servei de taxi a Lloret ha de sotmetre's a la Comissió Territorial del Taxi de Girona, segons els tràmits necessaris que cal seguir abans de poder desplegar la mesura. I encara en l'àmbit de la mobilitat, Lloret de Mar supera les 13.000 activacions del distintiu de Zona Verda aquest 2026. És una de les dades que s'han posat sobre la taula entorn a la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. A més de setembre, la xifra ja supera el total assolit durant tot el 2025 i també les peticions registrades el 2024, any en què es va crear aquest distintiu. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, en fa una valoració positiva i assenyala que la zona verda funciona bé perquè facilita l'estacionament als residents.
3: La zona verda és una política molt, molt pensada per veïns i veïnes de Lloret, una política la qual genera rotació, fa que la gent pugui moure el cotxe i trobar aparcament. El que fem des del departament és això, anar aplicant que Lloret tingui aparcament, però ordenat. O sigui, saber que els veïns i veïnes, que són els que vivim tot l'any, puguem aparcar i tinguem facilitat d'aparcament, i també els que els visiten a Lloret també hi puguin aparcar, i si no és al centre, doncs que puguin aparcar el més a prop possible.
1: Malgrat que està demostrat que la zona verda funciona, el regidor reconeix que en fan avaluacions de manera continuada per seguir millorant. En aquest sentit, recordem que des del 7 de setembre, les persones no residents poden estacionar gratuïtament durant la primera hora a les zones regulades.
3: Vam veure que aplicant la política de la zona verda que vam aplicar, hi havia molta zona, no? Molt d'espai buit. Això va fer que, després d'un bon treball amb la posició, escoltant als comerciants, a la restauració i tal, vam modificar l'ordenança fiscal i això va fer que ara tinguem una hora gratuïta universal per tothom. O sigui, qui vingui a Lloret pugui tenir una hora.
1: Aquesta mesura vol facilitar els estacionaments de curta durada i afavorir l'accés als comerços, establiments de restauració, equipaments i activitats esportives del municipi. Actualment, el municipi Lloret disposa de més de 2.300 places de zona verda. Per als visitants, el regidor assegura que hi ha aparcament de sobres a la destinació i que els aparcaments dissuasoris no s'han arribat a omplir aquest estiu.
3: Sempre es diu la sensació de que a Lloret falta aparcament. Llavors, jo puc dir que a Lloret ara mateix

0: té aparcament, té, i l'aparcament que tenim a la perifèria no s'està donant el ús que encara s'hauria de donar. O sigui, tenim un aparcament dissuasori el qual encara té molta més capacitat de la que realment està tinguent fins ara. Ara mateix tenim a Can Juranes, que ho hem condicionat i està molt bé, no hem emplenat aquest estiu.
1: L'aparcament de Can Juranes, recordem, disposa actualment de 160 places. Després de les obres d'adequació i millora del ferm, la senyalització, l'arbrat, la vegetació i la il·luminació. A aquestes places s'hi sumen les aproximadament 200 de l'Avinguda de les Alegries, fet que configura una oferta conjunta d'unes 360 places d'estacionament dissuasiu a Lloret de Mar. A més, l'Ajuntament treballa per posar en servei 23 nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics als aparcaments municipals. La seva entrada en funcionament està pendent de l'adjudicació del contracte de gestió, però es preveu que estiguin operatius aquesta tardor.
2: Bon dia, bona hora.
1: Sis minuts i arribem a les 9 del matí. Recordem que aquest diumenge arriba una nova edició de la popular Marxa de les Platges de Lloret, que organitza cada últim diumenge de setembre el Xinoxano. Serà ja la 44a edició d'una de les caminades més emblemàtiques de l'entitat. La sortida serà a les 8 del matí des de Sa Caleta i es recorreran 9 quilòmetres i mig fins a arribar a Santa Cristina, on hi haurà una sardinada per a tots els participants. Les inscripcions estan obertes per internet o al puntet. El preu és de 15 euros i inclou l'esmorzar i un obsequi. Carles Carbonell, representant del Xinoxano, explica que aquesta nova edició es presenta amb ganes, bon temps i amb una mica el mateix de cada any. Un bon recorregut amb arribada a Santa Cristina, esmorzar de pa amb tomàquet i sardines i un petit bany a la platja. L'escoltem.
3: Esperem al voltant d'unes 800 persones, que és el que vam tenir l'any passat, 50 amunt, 50 avall. Ja portem uns quants anys que ens moguem sobre aquesta xifra.
1: El recorregut començarà a Sa Caleta i els participants s'enfilaran cap a la urbanització La Mongoda fins a trobar les escales on comença el camí de ronda. Des d'allà es farà tot el camí fins a arribar a Santa Cristina. Per tornar hi haurà servei de bus de 10 del matí a 1 del migdia que anirà fent viatges fins a la terminal de Lloret. Aquesta, com diem, és la 44a edició, malgrat que ja fa 46 anys que se celebra la marxa. El que la fa més especial, diu Carbonell, és el seu recorregut.
3: Que el recorregut entusiasma la gent. És un recorregut que no és excessivament llarg, tot i que té força desnivell, però que les vistes són espectaculars. Fa anys que quan estava a les primeres escales, que estaven encara molt malmeses, fent de control, senties de la gent en aquell moment que veia el mar i tota la costa un oh! Que els sorprenia, no? Sobretot la gent de fora. I després d'això de poder esmorzar a la mateixa platja amb un dia de calor i poder-te banyar, jo crec que és que sobretot és el recorregut i les vistes.
1: Aquesta és una marxa que funciona pel boca a orella i que l'entitat Xinoxano continua organitzant amb il·lusió. Recordem, la 44a edició de la caminada serà aquest diumenge 27 de setembre amb sortida a les 8 del matí des de Sa Caleta. I un últim punt abans d'acabar el Bon Dia Bona Hora. Aliança Catalana ha presentat la seva executiva local a Lloret de Mar. Ho ha fet aquest diumenge al vespre en un acte a la terrassa de l'Àtics La Carpa. Sònia Massa és presidenta comarcal de l'Aliança Catalana a la Selva i explica que l'executiva que es va presentar treballa per crear una candidatura de cara a les eleccions municipals del maig del 2027. L'equip el formen en Tito Codina com a president, l'Estefania Planelles com a secretària local i en Raül Soler com a tresorer.
4: La veritat és que estem molt contents amb la rebuda que està tenint l'Aliança Catalana a Lloret. Ahir ens van acompanyar molts lloretencs a l'acte de presentació del nou comitè i és una resposta que ens anima molt a continuar treballant. Però no només és pel que vam viure ahir, sinó pel que percebem cada dia al carrer del nostre poble. Cada vegada són més els lloretencs que ens aturen, ens encoratgen a presentar la candidatura i ens traslladen les seves preocupacions sobre el municipi. Hi ha moltes ganes de canvi, la veritat, Maria.
1: Pel que fa al candidat o candidata que liderarà la formació, a hores d'ara encara no es poden avançar qui serà. El que sí que poden assegurar, diuen, és la seva intenció de basar-se en els èxits aplicats al govern municipal de Ripoll amb la seva presidenta Sílvia Oriols al capdavant, tot amb l'objectiu de destinar els recursos municipals als lloretencs i no als nouvinguts i prioritzar la millora del municipi i dels seus serveis.
4: Treballar per Lloret, pels lloretencs, sobretot creiem, considerem que tenim un gran problema amb la seguretat als nostres carrers. Hem de fer una gran esmena al canvi a la seguretat als lloretencs i sobretot treballar per Lloret, per un Lloret millor.
1: Segons Sònia Massa, la convivència multicultural no hauria de poder passar per sobre de renunciar als costums catalans.
4: La convivència no ha de passar per sobre de renunciar als nostres costums. I actualment estem veient que s'està diluint les costums i les tradicions catalanes. I et poso un exemple. A les escoles de Lloret ja no es fan els pastorets. Llavors creiem que les noves cultures, la multiculturalitat, no ha de passar per diluir la nostra.
1: De cara a les eleccions municipals de l'any que ve, el seu objectiu serà guanyar-se la confiança dels lloretencs. Confessen, a més, que tenen clar que els serà difícil entrar a governar sense pactar amb cap altre partit i conclou que si governen serà per aplicar el seu programa.

0: Arribem a la fi de l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora a totes. Les notícies i informacions les anirem escoltant els butlletins de notícies des de les 10 del matí fins a mitjanit. També tota la informació la trobareu a la pàgina web de la ràdio i a les seves xarxes socials. Bon dimarts a tothom.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. Aquest diumenge arriba una nova edició de la popular marxa a les platges de Lloret, que organitza cada últim diumenge de setembre el Xinoxano. Serà ja la 44a edició d'una de les caminades més emblemàtiques de l'entitat. La sortida serà a les 8 del matí des de Sa Caleta i es recorreran 9,5 quilòmetres fins a arribar a Santa Cristina, on hi haurà una sardinada per a tots els participants. Les inscripcions estan obertes per internet o al puntet. El preu és de 15 euros i inclou l'esmorzar i un obsequi. Carles Carbonell, representant del Xinoxano, explica que aquesta nova edició es presenta amb ganes, bon temps i amb una mica el mateix de cada any. Un bon recorregut amb arribada a Santa Cristina, esmorzar de pa amb tomàquet i sardines i un petit bany a la platja.
3: Esperem al voltant d'unes 800 persones, que és el que vam tenir l'any passat, 50 amunt, 50 avall. Ja portem uns quants anys que ens movem sobre aquesta xifra.
2: Com dèiem, el recorregut començarà a Sa Caleta i els participants enfilaran cap a la urbanització La Mongoda fins a trobar les escales on comença el camí de ronda. Des d'allà es farà tot el camí fins a arribar a Santa Cristina. Per tornar, hi haurà servei de bus de 10 del matí a 1 del migdia que anirà fent viatges fins a la terminal de Lloret. Aquesta és la 44a edició, malgrat que ja faci 46 anys que se celebra. El que la fa més especial, diu Carbonell, és el seu paisatge.
3: El recorregut entusiasma la gent. És un recorregut que no és excessivament llarg, tot i que té força desnivell, però que les vistes són espectaculars. Fa anys que, quan estava a les primeres escales, que estaven encara molt malmeses fent de control, senties la gent en aquell moment que veia el mar i tota la costa un oh, que els sorprenia, no? Sobretot la gent de fora. I després d'això de poder esmorzar a la mateixa platja en un dia de calor i poder-te banyar, jo crec que sobretot és el recorregut i les vistes.
2: Una marxa que funciona pel boca a orella i que l'entitat Xinoxano continua organitzant amb il·lusió. Recordem que la 44a edició de la caminada serà aquest diumenge 27 de setembre amb sortida a les 8 del matí des de Sa Caleta.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. La nit del turisme a Lloret de Mar celebra aquest dijous una nova edició amb la voluntat d'enfortir les relacions internes del sector turístic, reconèixer la tasca dels professionals i les empreses locals i estimular també la competitivitat del sector turístic de la destinació. L'acte s'organitza conjuntament entre Lloret Turisme i el Departament de Promoció Econòmica i tindrà lloc aquest dijous a 7:45 del vespre al Teatre de Lloret. La d'aquest any promet ser una edició especialment emotiva, ja que commemorarà els 25 anys de Lloret Turisme, una nit, per tant, de reconeixement i de celebració. Ens ho explica Cristina Aymerich, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
4: Volem que sigui una nit de reconeixement, però també de celebració de tota la trajectòria del sector, a tots els anys que porten treballant perquè Lloret sigui un referent en el món turístic a nivell de Catalunya i a nivell internacional, i per tant doncs serà una gran nit plena de sorpreses, de bons moments, divertida. Jo sempre ho dic, és una nit de retrobades, de molta gent que està implicada en el sector, i del que es tracta és de fer una miqueta de pinya, de xarxa entre tots.
3: La intenció, diu Aymerich, és que la d'aquest dijous sigui una nit oberta a tothom, treballadors, empresaris, autònoms, professionals del sector, sindicats i gremis. Els principals guardons que es repartiran són el de professional destacat, comunicació turística, trajectòria professional, establiment emblemàtic, emprenedoria, ambaixador o ambaixadora local, innovació i sostenibilitat, projecció internacional i també compromís social.
4: Són premis que doncs posen en valor aquestes persones, aquestes empreses, aquesta gent que està al darrere i aquestes iniciatives doncs, que contribueixen a fer doncs, créixer el nostre poble. I la veritat que moltes vegades no és fàcil decidir, jo que estic també a la comissió d'aquest jurat, tots aquests premis, perquè cada vegada doncs, tenim moltíssima més gent. A més, hi ha molt de talent local, també ho haig de dir, i no ens ho posen fàcil, però bueno, pensem que aquest any els premiats doncs, estaran molt bé i serà una nit doncs, això, plena de sorpreses i molt maca.
3: L'entrada al teatre és totalment gratuïta. El que sí que cal fer per una qüestió d'aforament és reservar prèviament la localitat a través del web de Lloret Turisme, omplint el formulari corresponent. A banda de les diferents sorpreses programades durant el vespre i la nit de dijous, dissabte, dia 26, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, hi haurà un concert del grup de versions Wassa Corporation a la plaça de la Vila. Serà a les 10 de la nit.
4: Que fan música molt variada, música així també molt la nostra, molt familiar, i que fan una miqueta de cloenda de lo que és la temporada forta d'estiu, de juliol i agost, i doncs està preparat perquè la gent pugui gaudir en el concert de dissabte, dia 26, i el que animem és que tota la gent de casa, tots els juretens que vulguin doncs, passar una bona estona, un bon ambient, gaudir tots plegats doncs, del dia de turisme, que és això, el dia 26.
3: Són declaracions de Cristina Aymerich, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
2: La previsió del temps.
3: És hora de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Aquest dimarts és l'últim dia oficial de l'estiu perquè de cara a la propera matinada, concretament a les 2:05 minuts del dimecres, entrarem oficialment a la tardor astronòmica. Per tant, canvi d'estació, però el temps no patirà ni un canvi. Continuarem sota els efectes de l'anticicló, amb sol radiant, calma absoluta, ben pocs matisos en el cel, i els que hi hagi serà totalment anecdòtics, potser alguna pinzellada de núvols prims decoratius, també algun núvol baix transitori a primera o a últimes hores, sense pluja a la vista, una setmana marcada per l'estabilitat i amb aquestes temperatures que continuaran altes per les dates. Després del pic de calor d'ahir, avui restarem algun grau aquí a la costa, però en tot cas continuarà l'ambient càlid, amb aires estiuencs, no tan tardorencs com la nova estació que arriba de cara a les pròximes hores. Per tant, migdia de màniga curta, de calor, en matí, a primeres hores i a últimes hores també aquesta fresca. Les nits es van allargant i això fa que la temperatura baixi més durant les hores nocturnes, però continuem amb aquests valors per sobre dels habituals en aquesta època de l'any. I no es veuen canvis importants de moment, almenys fins la setmana vinent. Continuarem tota la setmana aquesta amb temperatures altes, ambient càlid als migdies, sol, sense pluja, i potser de cara a la setmana que ve, més aviat ja quan comenci el mes d'octubre, doncs pugui haver-hi canvis, amb més cara i ulls, amb risc de pertorbacions, amb més pluja. En tot cas, queden dies i de moment doncs toca gaudir d'aquest temps plàcid i sobretot suar de cara als migdies.
3: Moltes gràcies, Xavi. Aquest matí una temperatura de 25 graus centígrads a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Si es pot del moment. Escoltes la fórmula musical

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: Notícies. Bon dia, us parla Josep Altafulla. La lloretenca Núria Perea participa a la nova edició del concurs Soc i Seré de 3CAT, que s'estrena aquest dimecres. En aquest concurs, 100 aspirants s'enfronten entre ells per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. Núria Perea havia gaudit molt de la primera edició com a espectadora i quan va veure que anunciaven el nou càsting s'hi va presentar sense pensar-ho. L'escoltem.
2: Jo havia vist l'edició anterior del Soc i Seré i és un programa al que vaig gaudir moltíssim veient-lo com a espectadora. Vaig riure, em vaig emocionar, vaig aprendre moltes coses. A més, trobava que era un programa que estava molt ben fet a nivell de, no sé, com estava fet el programa, no? Com amb molta sensibilitat, i recordo com el moment exacte de veure l'Àngel Llàcer en pantalla dient sobre el càsting per la segona temporada, tal qual, i jo dir així en veu alta sopant, m'hi presento.
0: Durant la competició, el concurs posa a prova la intel·ligència, l'agilitat i també l'estratègia dels concursants. A través de diferents reptes, els aspirants sucumbeixen a la pressió i l'exigència d'un joc que no perdona. Una experiència que la Núria assegura que ha estat de 10 i la recomana moltíssim.
2: Crec que l'experiència ha superat qualsevol expectativa. És veritat que anava allà sense imaginar-me gaire res, només sabent el que havia vist com a espectadora, però sense cap mena de dubte ha estat una experiència increïble, m'ho vaig passar molt, molt, molt, molt bé, i a més m'ha servit per aprendre moltíssimes coses d'arreu del territori, conèixer gent de zones superdiferents, amb qui he tingut la sort de crear una amistat a partir d'aquí, o sigui, una experiència de 10 i molt recomanable, o sigui, sense cap mena de dubte repetiria l'experiència sense pensar-m'ho.
0: Tot i que del propi concurs ens pot avançar poca cosa, la lloretenca creu que a la pantalla hi veurem una Núria divertida i genuïna.
2: Veurem una Núria divertida, un punt competitiva, però des del treball en equip, perquè és un programa que es treballa molt en equip i això és molt guai. I no ho sé, genuïna també, que es deixa sorprendre perquè passen coses molt divertides al programa i que les nostres reaccions, al final, com que no sabíem res, eren com molt genuïnes del moment de sorpresa màxima.
0: Tal com recorda la Núria, més enllà de gaudir de l'espectacle, el concurs també permet que els espectadors, des de casa, posin a prova els seus coneixements mentre aprenen i descobreixen curiositats sobre la nostra terra. I és que el centenar d'aspirants que hi participen són de perfils molt diversos i això, segons la lloretenca, és un altre dels atractius del programa.
2: Feies pinya en un mateix equip amb persones que podrien ser el teu pare, el teu avi o el teu cosinet petit, no?, d'alguna manera, i que algunes tenien accent de Lleida, d'altres de Girona i d'altres, no ho sé, de Tarragona o de Reus o no, del que sigui. I alhora cadascú tenia les seves pròpies vivències i coneixia coses diferents i tothom remava cap a un mateix sentit, no? Tothom volia com intentar passar a la següent fase, superar aquella prova i anar tirant endavant. I això és molt guai. Crec que és que també el que ens ha quedat després del programa, no? Tenir com vincle amb gent, això, gent de llocs diferents, d'edats diferents.
0: Després d'enviar la seva sol·licitud al càsting i anar passant proves, la Núria reconeix que va tenir algun moment de dubte i de vergonya. Un cop viscuda l'experiència, però, està molt agraïda d'haver-se tirat a la piscina.
2: Vaig començar a reflexionar i vaig dir ostres, ostres, ostres, quina vergonya, no? Sortir en pantalla, sortir TV3, a saber qui ho veu. Núria, Núria, Núria. Algú t'hauria de frenar a vegades, no? Els hi deia a la meva família, és que a vegades m'hauríeu de dir que no cal. Però després de viure l'experiència, clarament penso, quina sort que ningú et va frenar i quina sort que... Perquè un cop allà la vergonya se'n anava totalment, t'oblidaves de que hi havia càmeres.
0: La segona temporada en què Àngel Llàcer l'acompanyarà
3: Diana Roig s'ambienta a la colònia Rossinyol de Manlleu. La Núria serà una de les aspirants que lluitarà per aconseguir el premi, que aquesta vegada puja a 50.000 euros. L'estrena és aquest dimecres a les 10 de la nit per TV3 i la plataforma 3CAT.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

gran diversitat d'èxits. Nova Ràdio Lloret. Nova Ràdio Lloret.

0: toda nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire.
1: Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: All right.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha rebut la medalla de l'Imperi Britànic. El cònsol britànic Lloyd Mylan li va fer entrega del distintiu divendres passat en un acte de l'hotel Rigat Park. El consolat destaca que, durant més de 15 anys, Keegan ha treballat de manera incansable per donar suport a la comunitat resident britànica i als turistes britànics que visiten Lloret de Mar, i ha tingut un gran impacte sobre les vides dels residents vulnerables i les seves famílies. L'any passat, Keegan també va ser condecorada pel rei Carles III pels seus serveis als ciutadans britànics a Girona. Elizabeth Keegan es mostra molt agraïda d'haver rebut aquest reconeixement.
3: Molt agraïda doncs, de que es posi en valor la feina de servei públic que fem des d'aquí a Lloret, i en aquest cas a la meva persona, i que la voluntat tots aquests anys ha estat doncs, poder estendre la mà i ajudar a les circumstàncies que ha calgut.
2: La gent, diu, entén que al Departament de Turisme hi ha unes persones que reparteixen mapes, però la realitat és que s'ocupen de moments que van molt més enllà. Són aquí perquè la gent s'ho passi bé i pugui gaudir, però també es troben en circumstàncies dures i tràgiques que, de fet, explica, l'han portat a rebre aquest reconeixement.
3: El Regne Unit el que planteja són qüestions diverses del meu suport durant aquests anys a la comunitat britànica i als visitants britànics a Lloret, però bé, especialment vinculat a la mort de Luke Freeman el juny de 2019, un nano de 19 anys, el qual va perdre la vida a Lloret, i bé, especialment doncs, relacionat amb aquest fet i en l'acompanyament, l'escolta i el suport que vaig donar a la família personalment a la seva arribada aquí i la seva estada en el pitjor moment de la seva vida.
2: Luke Freeman era un noi de 19 anys que va perdre la vida a Lloret de Mar. Bé relacionat amb aquest fet, per l'acompanyament, l'escolta i el suport que Elizabeth Keegan va donar a la família personalment en la seva arribada a Lloret. També explica es deu a altres coses, com està a disposició per acompanyar els nostres veïns britànics en la sortida de la Unió Europea amb el Regne Unit i, en casos de persones vulnerables durant la Covid-19, detectar-les i donar-los suport. Una relació amb el Regne Unit que no només té una faceta professional, sinó que també en té una de personal.
3: Els meus pares, com tants altres veïns de casa nostra, van arribar aquí a finals dels 60 a Lloret de Mar i van escollir el que avui és casa meva, no? O sempre ha estat casa meva, doncs com el millor lloc per fer créixer, per tenir-hi i fer créixer la seva família. Per tant, doncs, els meus orígens britànics formen part també, no?, de la meva història. I això, malauradament, ma mare va morir amb 36 anys i no hi he conviscut mai, sempre he conviscut amb una família de Lloret, una família catalana, que són els meus pares, però el que és evident és que els meus orígens i les meves arrels doncs, venen doncs, d'aquí.
2: Tot plegat quan enguany Lloret Turisme celebra els seus 25 anys de trajectòria. Elizabeth Keegan confessa estar molt orgullosa de tota la feina feta i de totes les persones que en formen part. Precisament pels reptes que té Lloret i per la gent que no fa bé les coses, explica que cal valorar la feina de qui treballa per l'excel·lència.
4: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Encarem la recta final de l'any i, per tant, des de l'Ajuntament ja es treballa en les ordenances fiscals del 2027. Per copsar l'opinió dels ciutadans, Lloret en Comú convoca una assemblea oberta a tothom aquesta tarda, a partir de les 7, al puntet de l'Avinguda de Vidreres. Allà s'hi exposarà la proposta dels comuns i es prendrà nota de les propostes que facin els veïns que hi assisteixin. Frederic Guic, portaveu de Lloret en Comú, explica que des de la formació s'organitza aquesta assemblea amb l'objectiu de posar llum a la foscor administrativa que de vegades hi ha amb les ordenances fiscals que toca pagar als lloretencs. La trobada és oberta a tothom.
3: Aquesta trobada ho fem per a tots els lloretencs i lloretenques, independentment de les seves inquietuds polítiques, doncs creiem que han de aportar i han de saber doncs què es tracta les ordenances fiscals.
2: Per Lloret en Comú, el més important de cara a aquestes ordenances fiscals per al 2027 és, sobretot, l'atenció a les persones.
3: Sabem de les dificultats econòmiques que estan passant moltes famílies. Estem en una crisi, tot i que sembla ser cavallada, sembla que no passi res. Realment doncs, hi ha moltes famílies, moltes persones que ho estan passant malament, i crec que aquestes ordenances fiscals han de ser sensibles amb les necessitats d'aquestes persones.
2: Malgrat que encara no se sap quan es portaran a ple, sí que des de Lloret en Comú expliquen que ja han començat converses amb els companys de govern i altres partits. Recordem que avui a les 7 de la tarda al puntet hi ha aquesta trobada per parlar de les ordenances fiscals i que és oberta a tothom.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Lloret, són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Aquest diumenge arriba una nova edició de la popular marxa a les platges de Lloret, que organitza cada últim diumenge de setembre el Xinoxano. Serà ja la 44a edició d'una de les caminades més emblemàtiques de l'entitat. La sortida serà a les 8 del matí des de Sa Caleta i es recorreran 9,5 quilòmetres fins a arribar a Santa Cristina, on hi haurà una sardinada per a tots els participants. Les inscripcions estan obertes per internet o al puntet. El preu és de 15 euros i inclou l'esmorzar i un obsequi. Carles Carbonell, representant del Xinoxano, explica que aquesta nova edició es presenta amb ganes, bon temps i amb una mica el mateix de cada any. Un bon recorregut amb arribada a Santa Cristina, esmorzar de pa amb tomàquet i sardines i un petit bany a la platja.
4: Esperem al voltant d'unes 800 persones, que és el que vam tenir l'any passat, 50 amunt, 50 avall. Ja portem uns quants anys que ens movem sobre aquesta xifra.
3: Com dèiem, el recorregut començarà a Sa Caleta i els participants enfilaran cap a la urbanització La Mongoda fins a trobar les escales on comença el camí de ronda. Des d'allà es farà tot el camí fins a arribar a Santa Cristina. Per tornar, hi haurà servei de bus de 10 del matí a 1 del migdia que anirà fent viatges fins a la terminal de Lloret. Aquesta és la 44a edició, malgrat que ja faci 46 anys que se celebra. El que la fa més especial, diu Carbonell, és el seu paisatge.
4: El recorregut entusiasma la gent. És un recorregut que no és excessivament...

0: llarg, tot i que té força desnivell, però que les vistes són espectaculars. Fa anys que quan estava a les primeres escales, que estaven encara molt malmeses fent de control, senties de la gent en aquell moment que veia el mar i tota la costa un oh, que els sorprenia, no? Sobretot la gent de fora. I després d'això de poder esmorzar a la mateixa platja en un dia de calor i poder-te banyar, jo crec que és que sobretot és el recorregut i les vistes.
1: Una marxa que funciona pel boca a orella i que l'entitat Xinoxano continua organitzant amb il·lusió. Recordem que la 44a edició de la caminada serà aquest diumenge 27 de setembre amb sortida a les 8 del matí des de Sa Caleta.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: pienso, yo te pienso sin pensarlo.
1: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Lloret de Mar tindrà més llicències de taxi per fer front a la temporada alta, una mesura que entrarà en vigor, si tot va com està previst, l'estiu del 2027. L'Ajuntament, de la mà del Gremi de Taxistes, treballa perquè a partir de la propera temporada el municipi pugui disposar del doble de llicències durant els mesos de més afluència de gent al municipi. D'aquesta manera, la flota de 41 taxis que operen tot l'any podrien arribar fins a 82. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, explica que la idea és que els taxistes de Lloret que ho vulguin puguin sol·licitar una nova llicència per als mesos més forts.
4: Una estacional per cada llicència municipal, això ho tenim molt clar. O sigui, tot taxista que tingui una llicència municipal podria tenir una estacional. Ara estem acabant d'acabar de tancar les bases amb els taxistes, amb el gremi. Això anirà al Consell del Taxi de Girona, ho ha d'aprovar. I quan s'hi donen l'okay, doncs ja està. A partir d'aquí, ordenança del taxi i esperem, estem treballant. L'objectiu del treball és que l'estiu del 2027 pugui estar funcionant.
3: La petició de reforçar el servei de taxi a Lloret ha de sotmetre's a la Comissió Territorial del Taxi de Girona segons els tràmits necessaris que cal seguir abans de poder desplegar la mesura.
5: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1900.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. La nit del turisme a Lloret de Mar celebra aquest dijous una nova edició amb la voluntat d'enfortir les relacions internes del sector turístic, reconèixer la tasca dels professionals i les empreses locals i estimular també la competitivitat del sector turístic de la destinació. L'acte s'organitza conjuntament entre Lloret Turisme i el Departament de Promoció Econòmica i tindrà lloc aquest dijous a 8:15 del vespre al Teatre de Lloret. La d'aquest any promet ser una edició especialment emotiva, ja que commemorarà els 25 anys de Lloret Turisme, una nit, per tant, de reconeixement i de celebració. Ens ho explica Cristina Aymerich, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
4: Volem que sigui una nit de reconeixement, però també de celebració de tota la trajectòria del sector, a tots els anys que porten treballant perquè Lloret sigui un referent en el món turístic a nivell de Catalunya i a nivell internacional, i per tant doncs serà una gran nit plena de sorpreses, de bons moments, divertida. Jo sempre ho dic, és una nit de retrobades, de molta gent que està implicada en el sector, i del que es tracta és de fer una miqueta de pinya, de xarxa entre tots.
3: La intenció, diu Aymerich, és que la d'aquest dijous sigui una nit oberta a tothom, treballadors, empresaris, autònoms, professionals del sector, sindicats i gremis. Els principals guardons que es repartiran són el de professional destacat, comunicació turística, trajectòria professional, establiment emblemàtic, emprenedoria, ambaixador o ambaixadora local, innovació i sostenibilitat, projecció internacional i també compromís social.
4: Són premis que doncs posen en valor aquestes persones, aquestes empreses, aquesta gent que està al darrere i aquestes iniciatives doncs que contribueixen a fer doncs créixer el nostre poble. I la veritat que moltes vegades no és fàcil decidir, jo que estic també a la comissió d'aquest jurat, tots aquests premis, perquè cada vegada doncs tenim moltíssima més gent, a més hi ha molt de talent local, també ho haig de dir, i no ens ho posen fàcil, però bueno, pensem que aquest any els premiats doncs estaran molt bé i serà una nit doncs això, plena de sorpreses i molt maca.
3: L'entrada al teatre és totalment gratuïta. El que sí que cal fer per una qüestió d'aforament és reservar prèviament la localitat a través del web de Lloret Turisme, omplint el formulari corresponent. A banda de les diferents sorpreses programades durant el vespre i la nit de dijous, dissabte, dia 26, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, hi haurà un concert del grup de versions Wassa Corporation a la plaça de la Vila. Serà a les 10 de la nit.
4: Que fan música molt variada, música així també molt la nostra, molt familiar, i que fan una miqueta de cloenda de lo que és la temporada forta d'estiu, de juliol i agost, i doncs està preparat perquè la gent pugui gaudir en el concert de dissabte, dia 26, i el que animem és que tota la gent de casa, tots els juretens que vulguin doncs passar una bona estona, un bon ambient, gaudir tots plegats doncs del Dia de Turisme, que és això, el dia 26.
3: Són declaracions de Cristina Aymerich, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
2: La previsió del temps.
3: És moment de conèixer la previsió meteorològica i ho fem amb el nostre company Xavi Segura. Bona tarda.
5: Bona tarda. Aquest dimarts és l'últim dia oficial de l'estiu perquè de cara a la propera matinada, concretament a les 2:05 del dimecres, entrarem oficialment a la tardor astronòmica. Per tant, canvi d'estació, però el temps no patirà ni un canvi. Continuarem sota els efectes de l'anticicló, amb sol radiant, calma absoluta, ben pocs matisos en el cel, i els que hi hagi serà totalment anecdòtics, potser alguna pinzellada de núvols prims decoratius, sense pluja a la vista, una setmana marcada per l'estabilitat i amb aquestes temperatures que continuaran altes per les dates. Després del pic de calor d'ahir, avui restarem algun grau aquí a la costa, però en tot cas continuarà l'ambient càlid, amb aires estiuencs, no tan tardorencs com la nova estació que arriba de cara a les pròximes hores. Per tant, les nits es van allargant i això fa que la temperatura baixi més durant les hores nocturnes, però continuem amb aquests valors per sobre dels habituals en aquesta època de l'any. I no es veuen canvis importants de moment almenys fins la setmana vinent. Continuarem tota la setmana aquesta amb temperatures altes, vent càlid als migdies, sol, sense pluja, i potser de cara a la setmana que ve, més aviat ja quan comenci el mes d'octubre, doncs pugui haver-hi canvis, amb més cara i ulls, amb risc de pertorbacions, amb més pluja. En tot cas, queden dies i de moment doncs toca gaudir d'aquest temps plàcid i sobretot suar de cara als migdies.
3: Moltes gràcies, Xavi. Aquesta tarda una temperatura de 26 graus centígrads a Lloret de Mar.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

i Cloreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Cloreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Encarem la recta final de l'any i, per tant, des de l'Ajuntament ja es treballa en les ordenances fiscals del 2027. Per copsar l'opinió dels ciutadans, Lloret en Comú convoca una assemblea oberta a tothom aquesta tarda, a partir de les 7, al puntet de l'Avinguda de Vidreres. Allà s'hi exposarà la proposta dels comuns i es prendrà nota de les propostes que facin els veïns que hi assisteixin. Frederic Guic, portaveu de Lloret en Comú, explica que des de la formació s'organitza aquesta assemblea amb l'objectiu de posar llum a la foscor administrativa que de vegades hi ha amb les ordenances fiscals que toca pagar als lloretencs. La trobada és oberta a tothom.
4: Aquesta trobada ho fem per a tots els lloretencs i lloretenques, independentment de les seves inquietuds polítiques, doncs creiem que han de aportar i han de saber doncs què es tracta les ordenances fiscals.
3: Per Lloret en Comú, el més important de cara a aquestes ordenances fiscals per al 2027 és, sobretot, l'atenció a les persones.
4: Sabem de les dificultats econòmiques que estan passant moltes famílies. Estem en una crisi, tot i que sembla ser cavallada, sembla que no passi res, realment doncs, hi ha moltes famílies, que moltes persones que ho estan passant malament, i crec que aquestes ordenances fiscals han de ser sensibles amb les necessitats d'aquestes persones.
3: Malgrat que encara no se sap quan es portaran a ple, sí que des de Lloret en Comú expliquen que ja han començat converses amb els companys de govern i altres partits. Recordem que avui a les 7 de la tarda al puntet hi ha aquesta trobada per parlar de les ordenances fiscals i que és oberta a tothom.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
1: Shape up and man.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. La lloretenca Núria Perea participa a la nova edició del concurs Soc i Seré de 3CAT, que s'estrena aquest dimecres. En aquest concurs, 100 aspirants s'enfronten entre ells per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. Núria Perea havia gaudit molt de la primera edició com a espectadora i quan va veure que anunciaven el nou càsting s'hi va presentar sense pensar-ho. L'escoltem.
3: Jo havia vist l'edició anterior del Soc i Seré i és un programa al que vaig gaudir moltíssim veient-lo com a espectadora. Vaig riure, em vaig emocionar, vaig aprendre moltes coses. A més, trobava que era un programa que estava molt ben fet a nivell de, no sé, com estava fet el programa, no? Com amb molta sensibilitat, i recordo com el moment exacte de veure l'Àngel Llàcer en pantalla dient sobre el càsting per la segona temporada, tal qual, i jo dir així en veu alta sopant, m'hi presento.
2: Durant la competició, el concurs posa a prova la intel·ligència, l'agilitat i també l'estratègia dels concursants. A través de diferents reptes, els aspirants sucumbeixen a la pressió i l'exigència d'un joc que no perdona. Una experiència que la Núria assegura que ha estat de 10 i la recomana moltíssim.
3: Crec que l'experiència ha superat qualsevol expectativa. És veritat que anava allà sense imaginar-me gaire res, només sabent el que havia vist com a espectadora, però sense cap mena de dubte ha estat una experiència increïble, m'ho vaig passar molt, molt, molt, molt bé, i a més m'ha servit per aprendre moltíssimes coses d'arreu del territori, conèixer gent de zones superdiferents, amb qui he tingut la sort de crear una amistat a partir d'aquí, o sigui, una experiència de 10 i molt recomanable, o sigui, sense cap mena de dubte, repetiria l'experiència sense pensar-m'ho.
2: Tot i que del propi concurs ens pot avançar poca cosa, la lloretenca creu que a la pantalla hi veurem una Núria divertida i genuïna.
3: Veurem una Núria divertida, un punt competitiva, però des del treball en equip, perquè és un programa que es treballa molt en equip i això és molt guai. I no ho sé, genuïna també, que es deixa sorprendre perquè passen coses molt divertides al programa i que les nostres reaccions, al final, com que no sabíem res, eren com molt genuïnes del moment de sorpresa màxima.
2: Tal com recorda la Núria, més enllà de gaudir de l'espectacle, el concurs també permet que els espectadors, des de casa, posin a prova els seus coneixements mentre aprenen i descobreixen curiositat sobre la nostra terra. I és que el centenar d'aspirants que hi participen són de perfils molt diversos i això, segons la lloretenca, és un altre dels atractius del programa.
3: Feies pinya en un mateix equip amb persones que podrien ser el teu pare, el teu avi o el teu cosinet petit, no?, d'alguna manera, i que algunes tenien accent de Lleida, d'altres de Girona i d'altres, no ho sé, de Tarragona o de Reus o no, del que sigui. I alhora cadascú tenia les seves pròpies vivències i coneixia coses diferents i tothom remava cap a un mateix sentit, no? Tothom volia com intentar passar a la següent fase, superar aquella prova i anar tirant endavant. I això és molt guai. Crec que és que també el que ens ha quedat després del programa, no? Tenir com vincle amb gent, això, gent de llocs diferents, d'edats diferents.
2: Després d'enviar la seva sol·licitud al càsting i anar passant proves, la Núria reconeix que va tenir algun moment de dubte i de vergonya. Un cop viscuda l'experiència, però, està molt agraïda d'haver-se tirat a la piscina.
3: Vaig començar a reflexionar i vaig dir ostres, ostres, ostres, quina vergonya, no? Sortir en pantalla, sortir TV3, a saber qui ho veu. Núria, Núria, Núria, algú t'hauria de frenar a vegades, no? Els deia a la meva família, és que a vegades m'hauríeu de dir que no cal. Però després de viure l'experiència, clarament penso, quina sort que ningú et va frenar i quina sort que... Perquè un cop allà la vergonya se'n anava totalment, t'oblidaves que hi havia càmeres.
2: La segona temporada en què a Àngel Llàcer l'acompanyarà Diana Roig s'ambienta a la colònia Rossinyol de Manlleu. La Núria serà una de les aspirants que lluitarà per aconseguir el premi, que aquesta vegada puja a 50.000 euros. L'estrena és aquest dimecres a les 10 de la nit per TV3 i la plataforma 3Cat.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

0: centre mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
1: Des de petit he vist sempre feliç, obries la porta i al veure'ns aquí

0: be fine.
1: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic.

0: turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva...
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, ha rebut la medalla de l'Imperi Britànic. El cònsol britànic Lloyd Mylan li va fer entrega del distintiu divendres passat en un acte de l'hotel Rigat Park. El consolat destaca que, durant més de 15 anys, Keegan ha treballat de manera incansable per donar suport a la comunitat resident britànica i als turistes britànics que visiten Lloret de Mar, i ha tingut un gran impacte sobre les vides dels residents vulnerables i les seves famílies. L'any passat, Keegan també va ser condecorada pel rei Carles III pels seus serveis als ciutadans britànics a Girona. Elizabeth Keegan es mostra molt agraïda d'haver rebut aquest reconeixement.
3: Molt agraïda de que es posi en valor la feina de servei públic que fem des d'aquí a Lloret, i en aquest cas a la meva persona, i que la voluntat tots aquests anys ha estat poder estendre la mà i ajudar a les circumstàncies que ha calgut.
2: La gent, diu, entén que al Departament de Turisme hi ha unes persones que reparteixen mapes, però la realitat és que s'ocupen de moments que van molt més enllà. Són aquí perquè la gent s'ho passi bé i pugui gaudir, però també es troben en circumstàncies dures i tràgiques que, de fet, explica, l'han portat a rebre aquest reconeixement.
3: El Regne Unit el que planteja són qüestions diverses del meu suport durant aquests anys a la comunitat britànica i als visitants britànics a Lloret, però bé, especialment vinculat a la mort de Luke Freeman el juny de 2019, un nano de 19 anys, del qual va perdre la vida a Lloret, i bé, especialment relacionat amb aquest fet i en l'acompanyament, l'escolta i el suport que vaig donar a la família personalment a la seva arribada aquí i la seva estada en el pitjor moment de la seva vida.
2: Luke Freeman era un noi de 19 anys que va perdre la vida a Lloret de Mar. Bé relacionat amb aquest fet per l'acompanyament, l'escolta i el suport que Elizabeth Keegan va donar a la família personalment en la seva arribada a Lloret. També explica es deu a altres coses, com està a disposició per acompanyar els nostres veïns britànics en la sortida de la Unió Europea amb el Regne Unit i, en casos de persones vulnerables durant la Covid-19, detectar-les i donar-los suport. Una relació amb el Regne Unit que no només té una faceta professional, sinó que també en té una de personal.
3: Els meus pares, com tants altres veïns de casa nostra, van arribar aquí a finals dels 60 a Lloret de Mar i van escollir el que avui és casa meva, no? O sempre ha estat casa meva, com el millor lloc per fer créixer, per tenir-hi i fer créixer la seva família. Per tant, els meus orígens britànics formen part també, no?, de la meva història. I això, malauradament, ma mare va morir amb 36 anys i no hi he conviscut mai, sempre he conviscut amb una família de Lloret, una família catalana, que són els meus pares, però el que és evident és que els meus orígens i les meves arrels venen d'aquí.
2: Tot plegat quan enguany Lloret Turisme celebra els seus 25 anys de trajectòria. Elizabeth Keegan confessa estar molt orgullosa de tota la feina feta i de totes les persones que en formen part. Precisament pels reptes que té Lloret i per la gent que no fa bé les coses, explica que cal valorar la feina de qui treballa per l'excel·lència.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinuxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al...
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Lloret de Mar tindrà més llicències de taxi per fer front a la temporada alta, una mesura que entrarà en vigor, si tot va com està previst, l'estiu.

0: Diu del 2027. L'Ajuntament de la mà del Gremi de Taxistes treballa perquè a partir de la propera temporada el municipi pugui disposar del doble de llicències durant els mesos de més afluència de gent al municipi. D'aquesta manera, la flota de 41 taxis que operen tot l'any podrien arribar fins a 82. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, explica que la idea és que els taxistes de Lloret que ho vulguin puguin sol·licitar una nova llicència per als mesos més forts.
1: Una estacional per cada llicència municipal, això ho tenim molt clar, o sigui, tot taxista que tingui una llicència municipal podria tenir una estacional. Ara estem acabant d'acabar de tancar les bases amb els taxistes, amb el gremi, això anirà al Consell del Taxi de Girona, ho ha d'aprovar, i quan s'hi donen l'ok, pues ja està, a partir d'aquí, ordenança del taxi, i esperem, estem treballant, l'objectiu del treball és que a l'estiu del 2027 pugui estar funcionant.
0: La petició de reforçar el servei de taxi a Lloret ha de sotmetre's a la Comissió Territorial del Taxi de Girona segons els tràmits necessaris que cal seguir abans de poder desplegar la mesura.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
1: Notícies.
2: Bona nit, us parla Marc Vilamajor. La nit del turisme a Lloret de Mar celebra aquest dijous una nova edició amb la voluntat d'enfortir les relacions internes del sector turístic, reconèixer la tasca dels professionals i les empreses locals i estimular també la competitivitat del sector turístic de la destinació. L'acte s'organitza conjuntament entre Lloret Turisme i el Departament de Promoció Econòmica i tindrà lloc aquest dijous a 7:45 del vespre al Teatre de Lloret. La d'aquest any promet ser una edició especialment emotiva, ja que commemorarà els 25 anys de Lloret Turisme, una nit, per tant, de reconeixement i de celebració. Ens ho explica Cristina Aymeric, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
3: Volem que sigui una nit de reconeixement, però també de celebració de tota la trajectòria del sector, a tots els anys que porten treballant perquè Lloret sigui un referent en el món turístic.

0: a nivell de Catalunya i a nivell internacional, i per tant doncs serà una gran nit plena de sorpreses, de bons moments, divertida. Jo sempre ho dic, és una nit de retrobades de molta gent que està implicada en el sector, i del que es tracta és de fer una miqueta de pinya, de xarxa entre tots.
1: La intenció, diu Aymeric, és que la d'aquest dijous sigui una nit oberta a tothom: treballadors, empresaris, autònoms, professionals del sector, sindicats i gremis. Els principals guardons que es repartiran són el de professional destacat, comunicació turística, trajectòria professional, establiment emblemàtic, emprenedoria, ambaixador o ambaixadora local, innovació i sostenibilitat, projecció internacional i també compromís social.
0: Són premis que doncs posen en valor aquestes persones, aquestes empreses, aquesta gent que està al darrere, i aquestes iniciatives doncs que contribueixen a fer doncs créixer el nostre poble. I la veritat que moltes vegades no és fàcil decidir, jo que estic també a la comissió d'aquest jurat, tots aquests premis, perquè cada vegada doncs tenim moltíssima més gent. A més, hi ha molt de talent local, també ho haig de dir, i no ens ho posen fàcil, però bueno, pensem que aquest any els premiats doncs estaran molt bé, i serà una nit doncs això, plena de sorpreses i molt maca.
1: L'entrada al teatre és totalment gratuïta. El que sí que cal fer per una qüestió d'aforament és reservar prèviament la localitat a través del web de Lloret Turisme, omplint el formulari corresponent. A banda de les diferents sorpreses programades durant el vespre i la nit de dijous, dissabte, dia 26, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, hi haurà un concert del grup de versions Wassa Corporation a la plaça de la Vila. Serà a les 10 de la nit.
0: Que fan música molt variada, música així també molt la nostra, molt familiar, i que fan una miqueta de, doncs, de cloenda de lo que és la temporada forta d'estiu, de juliol i agost, i doncs està preparat perquè la gent pugui gaudir en el concert de dissabte, dia 26, i el que animem és que tota la gent de casa, tots els juratencs que vulguin doncs passar una bona estona, un bon ambient, gaudir tots plegats doncs del Dia de Turisme, que és això, el dia 26.
1: Són declaracions de Cristina Aymeric, regidora de Turisme i Promoció Econòmica.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Escoltes la fórmula musical amb les cançons que més coneixes. Que més coneixes.
1: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: Aquest diumenge arriba la marxa popular Platges Les de Lloret. 10 quilòmetres a peu fins a Santa Cristina per camins de ronda i caminets. En arribar, sardinada per a tothom. Marxa popular Platges Les de Lloret. Inscripcions al puntet. Penya Xinoxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Aquest diumenge arriba una nova edició de la popular marxa a les platges de Lloret, que organitza cada últim diumenge de setembre el Xinoxano. Serà ja la 44a edició d'una de les caminades més emblemàtiques de l'entitat. La sortida serà a les 8 del matí des de Sa Caleta i es recorreran 9,5 quilòmetres fins a arribar a Santa Cristina, on hi haurà una sardinada per a tots els participants. Les inscripcions estan obertes per internet o al puntet. El preu és de 15 euros i inclou l'esmorzar i un obsequi. Carles Carbonell, representant del Xinoxano, explica que aquesta nova edició es presenta amb ganes, bon temps i amb una mica el mateix de cada any. Un bon recorregut amb arribada a Santa Cristina, esmorzar de pa amb tomàquet i sardines i un petit bany a la platja.
4: Esperem al voltant d'unes 800 persones, que és el que vam tenir l'any passat, 50 amunt, 50 avall. Ja portem uns quants anys que ens moguem sobre aquesta xifra.
3: Com dèiem, el recorregut començarà a Sa Caleta i els participants enfilaran cap a la urbanització La Mongoda fins a trobar les escales on comença el camí de ronda. Des d'allà es farà tot el camí fins a arribar a Santa Cristina. Per tornar, hi haurà servei de bus de 10 del matí a 1 del migdia que anirà fent viatges fins a la terminal de Lloret. Aquesta és la 44a edició, malgrat que ja faci 46 anys que se celebra. El que la fa més especial, diu Carbonell, és el seu paisatge.
4: El recorregut entusiasma la gent. És un recorregut que no és excessivament llarg, tot i que té força.

0: desnivell, però que les vistes són espectaculars. Fa anys que, quan estava a les primeres escales, que estaven encara molt malmeses fent de control, senties la gent en aquell moment que veia el mar i tota la costa un oh, que els sorprenia, no? Sobretot la gent de fora. I després d'això de poder esmorzar a la mateixa platja en un dia de calor i poder-te banyar, jo crec que és... que sobretot és el recorregut i les vistes.
1: Una marxa que funciona pel boca-orella i que l'entitat Xinoxano continua organitzant amb il·lusió. Recordem que la 44a edició de la caminada serà aquest diumenge 27 de setembre amb sortida a les 8 del matí des de Sa Caleta.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Lloret de Mar tindrà més llicències de taxi per fer front a la temporada alta, una mesura que entrarà en vigor, si tot va com està previst, l'estiu del 2027. L'Ajuntament, de la mà del Gremi de Taxistes, treballa perquè a partir de la propera temporada el municipi pugui disposar del doble de llicències durant els mesos de més afluència de gent al municipi. D'aquesta manera, la flota de 41 taxis que operen tot l'any podrien arribar fins a 82. El regidor de Mobilitat, Joan Escalona, explica que la idea és que els taxistes de Lloret que ho vulguin puguin sol·licitar una nova llicència per als mesos més forts.
4: Una estacional per cada llicència municipal, això ho tenim molt clar. O sigui, tot taxista que tingui una llicència municipal podria tenir una estacional. Ara estem acabant d'acabar tancar les bases amb els taxistes, amb el gremi. Això anirà al Consell del Taxi de Girona, ho ha d'aprovar, i quan s'hi donen l'ok, doncs ja està. A partir d'aquí, ordenança del taxi, i esperem, estem treballant. L'objectiu del treball és que a l'estiu del 2027 pugui estar funcionant.
3: La petició de reforçar el servei de taxi a Lloret ha de sotmetre's a la Comissió Territorial del Taxi de Girona, segons els tràmits necessaris que cal seguir abans de poder desplegar la mesura.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.

Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.